0: tots els habitants de Barcelona i d'aquesta terra tan estimada, la terra catalana, terra de grans sants i santes. Gràcies, Sant Pare, per la seva presència i la seva comunió amb tots nosaltres. Gràcies.
1: El cardenal Omella ha iniciado su intervención en catalán, la ha continuado en español, ha hecho algún guiño y la ha concluido en catalán. Y cuando le ha dicho gracias tal, tal, en catalán, pues que lo entiende, Santo Padre, el Santo Padre ha sonreído, lo dicho, como diciendo, venga, que no es para tanto.

Senyor, que en la senyal de la creu ens manifestes la teva misericòrdia. Fes que la humanitat pugui trobar en el Crist crucificat i ressuscitat l'esperança de la salvació, perquè així puguem contemplar en les seves ferides glorioses la llum del teu amor. Preguem al Senyor.